Bon i dia de vitua, soc single man, pua qui barua. I som manet en llim, de pua i de frua. Dins de manet en llim, soc de pua, qui barua. I som manet en llim, no xa tua, soc de pua. Single man, pua qui barua i de frua. I som manet en llim, soc de pua, tu en llim. I som manet en llim, soc single man, pua. I som manet en llim, soc de pua, tu en llim.